Saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del, saca de la del